0: Toro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Hoy por Hoy Gandía, Sandra Albert.
3: Bona vesprada, com estan? Jo contenta de poder acompanyar-los avui perquè este matí fa una horeta aproximadament s'han produït alguns problemes de subministrament elèctric en alguns punts de Gandia i s'han quedat sense llum. Però afortunadament, així estem per escoltar-nos. I jo, amb la meva habilitat de posar-li banda sonora a la vida, he estat pensant en una cançó.

0: Potser algunes persones ho puguen imaginar i ho recorden, com jo. És una de les cançons del Mundial de 2010, quan la selecció espanyola va aconseguir la victòria. I sense ànims de portar mala sort, al dia d'avui no vaig afegir res més, així que millor parlem vostès.
1: Hoy me viene a la cabeza cuando ganamos el Mundial en Sudáfrica en el 2010, con gol de Iniesta.
2: Me viene a la cabeza cuando fueron mundialistas.
1: Pues hoy, ¿qué va a pasar? Que va a ganar España a Francia 2-1.
3: Guanyem 2-1. 100%. Un poco más difícil, pero guanyem.
4: Pero para hoy yo creo que habrá prórroga.
5: Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque estoy muy nerviosa.
6: Esta noche, yo la ilusión del mundo es que gana España. Por encima de todo.
7: Pues ganarle a los franceses, hombre.
8: A ganar, a por todas. Vamos, así vamos.
9: Ánimo España.
0: Més enllà de si agrada o no el futbol, avui molta gent mirarà atenta la pantalla quan a les 21 hores arrenca aquest partit de semifinal entre Espanya i França. I on el veuran vostès?
4: Yo lo voy a ver en casa, más tranquilo, con el aire puesto.
1: En mi casa, que es donde más tranquilo estoy, no me peleo con nadie.
3: Estaba mirando en el Prado. Si va tot bé, seguiré mirando allí, en el ambiente.
6: En casa, con la parienta, en casa, tranquilo.
2: En mi casa. Allí con un vecino que es catalán y no sé cómo quedaremos esta noche.
0: Segur que quedaran bé, perquè el futbol té això que uneix també esta nit, però demà ho sabrem. Però de totes maneres ja m'escolta que són moltes les opcions per a gaudir del partit esta nit, a les cases, terrasses, interiors dels bars i restaurants, però també a les pantalles gegants que s'instal·laran en diferents municipis de la comarca. Anem a repassar algunes. Per exemple, a Gandia, un dels punts de trobada habituals, ja hem escoltat a una dona que ens comentava, en el Mercat del Prado, que ja s'ha convertit en un lloc de referència per a seguir este esdeveniment, el Mundial. També l'Ajuntament de Gandia instal·larà una pantalla gegant en la plaça del Jardinet i a la platja de Gandia, concretament en l'escenari 3, en el carrer Galícia. També a banda de Gandia tenim pobles de la Safor que instal·laran pantalles gegants. Un d'ells és un poble molt futboler perquè fins i tot va avançar l'horari d'una processó per poder veure un dels anteriors partits de la selecció. És l'Alqueria de la Contesa, que tindrà pantalla gegant al camp de futbol. A Villalonga també, la Casa de Cultura, emetrà en directe el partit. I a Palmera, la Casa de la Música, també pantalla gegant. Hi haurà picaeta i beguda en barra, però el sopar serà de pa i porta. Així que ja ho escolten, són diversos les opcions per a poder gaudir del partit d'esta nit a través de la pantalla. Però qui jo crec, o ara ho comprovarem, que va gaudir el partit és Javier Moy, CEO de Moy Motor. Bona vesprada.
10: Hola, molt bona vesprada.
0: Javier, vas estar en Los Ángeles en el partit d'Espanya-Bèlgica. Com va anar?
10: Espectacular. N'hi havia un ambientazo de por, estava tot ple de gent, va ser formidable.
0: I, Javier, tu eres futboler? Tu vas anar ahir aficionat, Màxim?
10: La veritat que jo soc un poque. Però bueno, va ser un premi que mos van convidar Ebro per ser el millor concessionari en ventes i la veritat que no n'hi havia que deixar de perdre aquesta ocasió. I l'estadi era increïble, refrigerat, ple de pantalles, una organització de 10. La veritat que va ser estupendo i damunt va guanyar Espanya. Què més es podem anar?
0: Clar, ja vas dir, no, Moy Motor és el millor concessionari Ebro d'Espanya en vendes. Vas anar allí, però quan vas anar? Com ha sigut este viatge? Perquè Los Ángeles proper no està.
10: Sí, bueno, ha sigut relàmpago. Vam anar el dia anterior del partit i van tornar ahir. La veritat que molt bé. A més, i damunt que el reconeguen un concessionari de Gandia com a millor concessionari de tota Espanya, ostres, és un orgull.
0: Ben orgullós vas anar cap a Los Ángeles, en Ebro, este patrocinador de la selecció. Com hem dit, un viatge express, però a banda del partit també, en què et quedes del viatge? En quin moment?
10: Ostres, pues quan va marcar el primer, sí, quan va marcar el primer gol de Espanya, madre mía, el estadi pareixia que s'alçara 3 o 4 metres del piso. N'hi havia, o sea, espectacular.
0: I havies estat alguna vegada en un estadi de futbol?
10: Sí, en un estadi de futbol sí, però en un estadi de Xina com el de Los Ángeles no.
0: I com era? Com de gran?
10: Enorme, enorme, refrigerat, ja el dic, supermodern, una organització, o sea, un 10 en tot.
0: Un de buen tot. I clar, com estava allí la temperatura? Com va ser aquest contrast? Perquè ha sigut d'estar ací a Gandia, anar a... Bueno, tu estàs acostumat a viatjar, no?
10: Sí, sí.
0: Però
10: sí,
0: vas notar el canvi?
10: Bueno, la temperatura molt semblant a la d'ací.
0: O sea, que s'estava molt bé allí, no?
10: De categoria.
0: I a banda es va aprofitar també per a visitar alguna coseta per allí, per Los Ángeles?
10: Home, ja que estàs, no? Ja que coneixes el món una miqueta.
0: I
10: molt bé.
0: I com era l'ambient per allí? Era com així que veies samarretes de futbol per tots els llocs?
10: Sí, la veritat que la camiseta d'Espanya estava per tots els puestos, eh? De tot tipus de nacionalitats, la gent es nota que Espanya està ahí fent-ho molt bé i tot el món, igual que si en Espanya estava agotat les camisetes d'Espanya en totes les tendes de deport, la veritat que un 10, eh? O sea, Espanya per tot el món.
0: I avui a veure el partit, no? També, per ací.
10: Home, per supost. Nosaltres del d'Ebro han seleccionat tres bars perquè tot el món que vulgui veure el partit de l'Espanya en Ebro tenim el bar Cocos, el Barril i el Penalti.
0: O sigui que diverses opcions per a escollir, però el que queda clar és que esta nit. Estàs nerviós o amb ganes? Estàs tranquil? Com estàs?
10: Home, amb ganes de veure el partit, no? I que guanyi Espanya.
0: I clar, un poc de morriña de clar, l'últim que has vist és un estadi gran o es veurà igual de bé?
10: Home, segur que el veu igual de bé. En il·lusió i en ganes, el que faci falta.
0: I la samarreta la tenim per allà?
10: Per supost, això és el primer.
0: Jo, sense inconscientment, no m'he adonat i porto una samarreta roja, o sigui que alguna cosa farem avui, no?
10: Segur que sí.
0: Javier Moy, CEO de Moy Motors, moltíssimes gràcies per contar-nos esta experiència. És una de les millors que has viscut, que jo ho he dit, tu has viatjat molt, però no sé si et quedes ahí en un dels millors viatges.
10: Home, la veritat que ha sigut express, però impressionant.
0: Està en el top, no?
10: Sí, sí, sí, desde luego.
0: Javier Moy, CEO de Moy Motors, moltíssimes gràcies i a gaudir esta nit del partit.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un fort abraç.

0: La cançó que escolten és un himne d'amor a Piles que va crear un veí francès. I és que entre este municipi i França existeix molt bona relació. Bé, realment, en general, Espanya i França són països veïns, però esta nit s'enfronten a l'estadi de Dallas, al camp de futbol, i veurem la rivalitat. Però com estaran vivint aquest enfrontament els ciutadans i ciutadanes d'estos països? Doncs no cal anar-se'n a França per a comprovar-ho, sinó que podem anar a Piles. Hola, Dani, ¿pero un pares?
1: Hola, Sandra, ¿qué tal? Estén así en el chiringuito Lambata de la playa de Piles. Así va a comenzar el partit de la Mundial. La Mundial de Truc, que s'enfronten els francesos, Le Bleu, frente als espanyols, La Roja. Així és que anem a anar calfant motos perquè estem així a l'ombreta, en el xiringuito, i damunt de la taula, com que estem parlant d'Espanya contra França, està la botella de Ricard al costaet dels francesos i la botella, sí, de Casalla, que representa als espanyols. I per què hem vingut a ser la platja de Piles? Perquè la veritat és que perquè és una platja fantàstica i així hi ha bona cosa de ciutadans que són francesos i que estan així encantats de la vida. En Espanya juguen, vos presente, Josep. Què tal, Josep?
2: Hola, bon dia.
1: Com va el partit? L'acabo de començar, no?
2: L'acabem de començar, però jo crec que guanyarà Espanya, no?
1: A veurem, a veurem. Així n'hi ha dos parts, anem a contar-ho. I Martí, què tal?
3: Hola, molt bé.
1: Tu jugues sempre jugant en Espanya?
3: Jo sempre per la Roja, tota la vida.
1: Escolta, rivalitat històrica contra els francesos, no? Espanya.
3: La blau i roig, ahir morat, o no sé com eixirà la cosa.
1: Esclar. Bueno, així ja està de cigrons damunt de la taula, no hi ha valors, no hi ha pilotes, sinó cigrons en esta, de cara a la semifinal, perquè ja veurem qui passa a la final. Jugant en França tenim a Patrick. Què tal, Patrick?
4: Mire. Hola, bon dia.
1: Com va el partit?
4: Bé, bé, molt bé.
1: Sí. Qui guanyarà?
4: França.
1: Bueno, i també completa amb Patrick tenim a Nando. Què tal, Nando?
5: Hola, buenas. Així estem, patint.
1: Tu ja estàs preparat per no deshidratar-te, no?
5: Home, el típic, el Ricard i cervesa.
1: Escolteu, jo voleu, vull que me digueu, aneu a seguir el partit esta nit a les 9?
5: Home, per supost.
1: Bufanda o les temperatures no es pa portar?
5: No, no m'agrada portar res. Jo en casa soletes i...
1: Escolteu, digueu-me, qui cregueu que té millor defensa d'Espanya o França?
5: I...
1: Millor defensa, qui la té?
5: Defensa, França.
1: França. Bueno, ara està més consolidada, més sòlida, no, la defensa?
5: De França, sí, sí, en Salibà i en Negret, ese que no me recordo com es diu, sí.
1: I una cosa, França ho posa a la difícil a Espanya.
3: El meu amic Fernando està molt enganyat, crec que la defensa la té molt millor a Espanya i mig del camp molt millor a Espanya. L'únic que mos poden guanyar és en els quatre coers que tenen davant.
1: I una cosa, bueno, n'hi ha públic i tot, Olivier, què tal?
6: Molt bé, com va?
1: El nom, per el nom, me diu que tu vius així, però Olivier, tu eres francès.
6: No, nascut en França, el nom francès. El nom francès, però de sí.
1: I per què venia tant de francès així?
6: Pues perquè totes les famílies se'n van anar allà a treballar i han anat portant gent a viure així, com esta gent. Uh-huh. I com el puesto és molt bonic, s'han quedat així. Uh-huh. I han anat portant més francesos i cada volta n'hi ha més.
1: Com veus el partit que està jugant ara, la Mundial, així de truc?
6: Són molt fluixets, però mira, es torben així.
1: Els quatre són fluixets?
6: Són molt fluixets els quatre. Però així es torben i van jugant.
1: Perfecte. Bueno, jo vull preguntar també, anem a fer un poquet d'història mentre jugueu. Bueno, algú ha marcat algun gol ja en este partit?
7: Molt altre.
1: Anem a guanyar.
7: Mira, anem a empate.
1: Empate. A veure, 9 a 9, cigrons.
7: Cigrons, roïns. Ara anem a jugar a bones.
1: Vale. Què cregueu que pot durar la partida?
8: Lo que vulgueu. Perquè ara faig la falta i s'acaba.
1: Així podem arribar hasta l'hora de sopar, no?
7: Sí, podem aplegar.
3: Ja que s'acaba aquesta partida, no comencem una altra, eh?
1: Perfecte. Una cosa, anem a fer història. Diuen que no hi ha dos sin tres. 2024, Eurocopa, Espanya passa a la final en guanyar a França, 2-1. 2025, semifinals de Nations League, 4-0 a favor d'Espanya. No hi ha dos sin tres. Serà la tercera avui?
3: Victòria? No em fie, però de quatre no crec.
1: A quatre no arribarem, no?
3: No. Serà molt més competit. Uh-huh. Molt més...
1: Una cosa, ja que vos he fet parar, estem en el descanso. Vos sembla? Fem una pausa per a publicitat i nosaltres, ah, una cosa que tinc per ací, anem a publicitat però mon anem perquè tenen que sonar els himnes d'Espanya i França. Qui vos agrada més?
2: El d'Espanya.
1: Jo pregunto en espanyol què té que dir. A Patrick també li agrada més el d'Espanya?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Has quedat marsellesa? A mi el que més m'agrada
4: és l'himno. No, no, la marsellesa és millor.
1: Millor.
4: Sí, sí.
1: I m'ho diu hasta en valencià.
9: Estos son francesos de pares espanyols.
1: Esos han peltat.
9: Això no s'empelta ni volent.
8: Els xiquets d'on venen, de París? Els xiquets venen de París, entonces venien d'allà.
1: Algo bo hi haurà allí?
8: Home, algo bo.
1: Sí, digues.
9: Jo vaig vindre de París. Ma mare estava en estado 9 mesos allí i va venir a tindre'm ací. O sigui que soc 9 mesos francès.
1: Una cosa... hidrateu-se ara en el descans perquè anem a per la segona d'ací uns minuts i Sandra, després ja sonarà ara un himne, després un altre i com que n'hi ha un empat, però bueno, que sone la marsellesa i tornem en uns minuts.
0: Vinga,
1: així sona. Canteu-me una miqueta.

Però cantem molt bé. Pausa per a hidratació, però a més estaran cantant contents i contentes este dia avui perquè és 14 de juliol, el dia de la Festa Nacional a França, o sigui que segur que amb ganes. Però mare meva, quina prèvia estem fent del partit d'esta nit a piles. Però ara anem a passar de l'ambient francès a un tema italià.

0: Hem de seguir, tot i que crec que tot el món vol que la deixem tota, perquè quin ritme. He dit cançó, un tema italià, bé, és una cantant italiana, però no cantant italià en este cas. Manu Tomàs, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Que estàvem així ballant en esta cançó. Per què esta cançó? Perquè me l'has passat tu.
1: Bueno, esta cançó és un clàssic de qualsevol esdeveniment esportiu. Sona a tots els estadis de qualsevol tipus d'esdeveniment esportiu, bàsquet, futbol, balonmà, sempre està esta cançó present i tot el món, quan sona esta cançó, ho dona tot, no?
0: I tu ho saps molt bé, perquè tu has estat a peu de camp en molts d'estos esdeveniments esportius. De fet, l'últim, a Espanya-Bèlgica, no? A peu de camp, però ben carregat.
1: Sí. Bueno, jo porto ja molts anys treballant com a operador de Steadicam. Des de que vaig començar ja fa alguns anys en Qatar, que vaig estar allí fent la lliga de la QSL, que es diu. Després porto ja 8 o 9, esta temporada serà la novena temporada que faig en la lliga. I entre això, pues, ha fet dos olimpiades cobrint el surf i el baloncesto, el bàsquet, i enguany, bueno, ens ha tocat el Mundial.
0: Ens ha tocat el Mundial, però com has viscut aquesta experiència? Perquè en quants partits has estat? Ara m'ho contes, un segon, perquè anem a explicar bé això de Steadicam. Per aquí no entenc molt.
1: La Steadicam és una càmera que funciona per RF, que va inalàmbrica, que no està lligada a cap cable, i la porto en un sistema estabilitzat que me permet manejar-me sense que la imatge se vega afectada per els passos o els moviments meus, podent seguir les jugades i ir captant aquests moments espectaculars, com per exemple va ser el gol de Merino en el Bèlgica, Espanya-Bèlgica, que va vindre allí a pegar la volteta al meu raconet del córner esquerre, que és on normalment jo estic, i poder traslladar ese moment per a tot el món, bàsicament.
0: O sigui que tu i altres companys que esteu també com a càmeres, però tu eres un dels responsables de que des de casa, en totes aquestes pantalles gegants que seguim el partit, ens doneu aquesta emoció que es viu al partit. Tu t'emociones veient-lo allí també?
1: Bueno, passa tot molt ràpid, és una sensació que passa tot molt ràpid, i en aquest moment no eres conscient, perquè el moment de concentració és màxim, però sí, òbviament, va ser un moment molt especial.
0: Has estat, compta'ns, en quants partits d'este Mundial, perquè ja has fet molts esdeveniments esportius, però avui toca Mundial.
1: Sí, bueno, ha fet dos Eurocopes, una, la que es va jugar aquí a Espanya i Portugal, i a la passada a Alemanya, i enguany és la primera volta que faig un Mundial. Hem estat en tot l'equip que anàvem d'Espanya, en el realitzador Òscar Lago i els companys meus de Steadicam, Àngel, Adri i Santi, a Houston, on han fet tots els partits de la fase de grups, com per exemple el Alemanya Curaçao, que va ser el primer partit, un 7-1 que va ser
0: intens,
1: molta feina, i tots els partits, com per exemple un partit també molt, molt especial, que encara que no siga tan important, que era l'Aràbia Saudí Cabo Verde, on els de Cabo Verde van celebrar com si haguessin guanyat el Mundial, sincerament, perquè estaven també pendents del resultat d'Espanya, que va acabar uns minutets més tard, i donava la classificació a Cabo Verde, que en el que ha sigut Cabo Verde en este Mundial, que creiem que ens ha guanyat a tots el cor.
0: Sí.
1: Esa celebració va ser, sincerament, com si haguessin guanyat el Mundial per a ells, no? Èpic. Que és una de les coses que més m'agrada a mi, no? Que tots aquests moments que passen molt ràpid queden sempre en la memòria i són molt èpics, no? És molt, molt especials.
0: O sigui, que has estat donant-nos també moltes d'aquestes imatges icòniques ja del Mundial, però has pogut gaudir també d'algun partit sense veure'l a través de la pantalla?
1: No, nosaltres al estar en la sede en Houston no tenim oportunitat de viatjar per a poder veure altres partits, però vamos, pràcticament crec que els hauré vist, si no tots, quasi tots els partits, perquè bueno, també n'hi ha una part professional que t'agrada veure com fan els partits, perquè evidentment és una qüestió també que cada realitzador o cada equip de tot el món, hi ha equips francesos, anglesos, alemans, mexicans, portuguesos i un espanyol.
0: Un mundial, no?
1: Un mundial, sí. I bueno, ens coneixem tots sabem com treballa cadascú, però ens agrada sobretot fijar-nos en què fan els altres per a poder comparar o per a poder avançar-nos a possibles problemes o veure, perquè clar, per exemple, una de les coses que ha canviat en guany és la manera en la que els jugadors surten al camp. Normalment sempre sortien els titulars, se ficaven en línia front al plano màster, en guany pues, han canviat, i si en els 20 i pico jugadors s'alineaven al voltant del cercle central, llavors clar, això canvia un poquet les dinàmiques i ningú en realitat està preparat perquè no ho has fet mai, no? Però bueno, al final vas agarrant un poquet la dinàmica i no hi ha cap problema.
0: Manu, hi ha alguna cosa que el pare?
1: Que em pare? Bueno, de vegades, clar, nosaltres així a la Lliga, per exemple, som pioners en una cosa i és que podem entrar a la gespa a celebrar molt prou de jugador, no? Perquè volem transmetre esa sensació el més a prop possible, no? Perquè el so, la imatge propera feia que la gent ho vigui. Així, clar, no puc creuar la ratlla. I moltes vegades inconscientment, perquè és el que el dia passa tot molt, molt ràpid, tenia esa sensació de ui, que no puedo entrar, que tengo que complir las reglas. Però bueno, jo crec que no, que este és ojalá un primer mundial de uns quants i anem a intentar estar en el pròxim, que és molt propet.
0: En este cas, sonó Queen, doncs Stop Me Now, i el preguntava això de no pares, però i la pausa d'hidratació, què feu vosaltres? Perquè és un ratet, però...
1: Bueno, la pausa d'hidratació ha sigut una novetat que han inclòs en este mundial, que és de veres que en alguns països és de veres que feia molta calor. Jo estava a Houston és un lloc on fa una calor prou asfixiant, però l'estadi està cobert i en aire condicionat, llavors no és una hidratació com a tal. Però sí que és de veritat que hi havia que mantindre aquesta regla per a que siga igual per a tots. Però ens ve molt bé a nosaltres a nivell de realització perquè és un moment que tens lliure per a poder fer repeticions de les jugades que potser no has tingut temps de poder triar els millors angles per a mostrar una jugada que ha pogut passar i és un temps mort, com diguem, com passen a tres esports, com el del bàsquet, per exemple, no?
0: Però ja a nivell físic, perquè clar, esteu suportant la càmera tot el partit, necessiteu alguna preparació també? Perquè imagina, corres...
1: Sí, sí,
0: no?
1: Bueno, normalment és una preparació física i és mantindre's en forma. Jo faig córrec, faig crossfit i treballo molt. I tot això és una manera de mantindre's en forma. A la pausa d'hidratació nosaltres, bueno, tenim que cobrir lo que diu el llibre d'estil de FIFA i hem d'estar allí sense inmiscuir-nos massa en la zona de jugadors, perquè hi ha que sempre mantindre certa distància. FIFA en aquestes coses és un poquet més conservadora que a lo millor altres lligues, com per exemple a la Lliga Espanyola, però bueno, a nosaltres com a nivell tècnic ens ve molt bé perquè ens dona temps per a poder fer replays.
0: Per a descansar. Hi ha alguna anècdota que ens pugues contar?
1: Bueno, antes de que Miquel Merino entrara a jugar en el España-Bélgica. Ells estan calfant allí en el trosser del córner, ¿no? Y el día... Miguel, déjame un huequecito, porfa, que si no, no puedo... tal. Y cuando veuen que eres español y tal, pues tienen una miqueta más de empatía. Y, por ejemplo, pues Borja li va a hacer gracia. Y por ejemplo, a Olmo en el último partido de Lliga, cuando el Barça ya se había proclamado campeón, le vas a decir, oye, nos vemos en Los Ángeles, ¿no? Y me dijo, ojalá. Y cuando...
0: O sea, cuando encara no estaba.
1: No estaba, selección. ¿No? Era, nosotros sabíamos que per el cuadro que podía pasar, que fuera un partido de España, y le ibas a decir eso. Y cuando va a entrar en la gespa el día del partido, abans de cuando los jugadores arriben, van a hacer una miqueta de inspección del camp, le ibas a decir, ¿te acuerdas que te dije que nos veríamos? Ah, sí. Y bueno. Ells intenten sempre mantindre la concentració, no? I no distraure's.
0: Manu Tomàs, esta nit on es veurà el partit?
1: Bueno, esta nit veurem el partit a casa, en família, per fi, perquè són 35 dies que passes fora de casa i és una de les coses més dures per a la meva dona, per als xiquets i la família en general. I en casa, en una cervesa, i a disfrutar de este partit i que guanyi el millor.
0: Doncs que guanyi el millor, tot i que, Manu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tot el món vol dominar el món, no?
1: Això és l'objectiu, no? El guanyador vol dominar el món del futbol.

0: Dicen que una primera impresión dura solo unos segundos, pero puede quedarse para siempre. El próximo 20 de julio, en Gandía, nace un espacio creado para cuidar una de las cosas más importantes para ti. Solo una pista. Muy pronto tendrás un motivo más para sonreír. ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
1: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
2: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
1: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
2: todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
1: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
2: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
3: ¡Papá, mira! ¡Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica!
4: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
5: ¡A divertirse!
3: Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
6: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carrer Les Fonts 5.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
8: Bé, jo crec que ja han parat prou. Jo crec que ja el partit tornarà a començar aquesta segona part. Així és que ens n'anem a Piles a veure què ens conta Dani d'esta segona part del partit.
9: Sandra, ja ha començat el segon temps d'este final, semifinal en el Mundial de Truc, así en el Chiringuito, la mata de la fantàstica platja de Piles. Està corrent una briseta i així continuen les botelles de Ricard i la botella de Casalla, encara que jo crec que va guanyar la cerveseta. I com va el partit? Acabo de començar, Martí.
10: 10 a 10.
9: 10 a 10.
10: Igualat, està igualat.
11: Jo dos.
9: Quants cigros?
10: Espanya va davant, Espanya va davant.
9: Guanyant Espanya. És a dir, que, però una cosa, que avui és la vostra festa, Nando i Patrick, el dia de la Festa Nacional de França. Això serà una senyal de que aneu a guanyar o, com també me comentava Martí, que anereu tan de festa, que no s'aclarireu per a guanyar.
12: Jo crec que pa festa millor els espanyols. Els francesos pa festa no són tan bons. Però bueno, farem el que puguem.
9: Entonces, confies, com diu Martí, el teu company, Josep, que esta partida aneu a guanyar, aneu a passar a finals?
12: Anem a passar a finals i anem a guanyar-la.
9: Però escolta, què fa la botella de Ricard, que del contrincant al teu costat?
12: Això dic jo. Jo sóc de Casalla, però el meu company és de Casalla. Mira, ja l'ha oberta i tot.
9: Ja l'ha oberta.
12: Ja l'ha oberta.
9: Precinta, ja l'ha oberta. Doncs bé, ell va agarrant els cigrons d'Espanya?
12: Ell va agarrant els cigrons. De moment ja anem dos per davant.
9: Dos per davant. Patrick, avui és un dia molt gran. Com a francès, encara que siguis així en Piles, és un dia especial, no?
13: Sí, sí. Jo soc, ma meva dona és de Piles. Sí. Jo de París.
9: De París, sí.
13: Et toute la vida en Espagne, de chicotet a toute la vida en Espagne.
9: Ahí te sabores les cartes, les cartes que tens, a ver las cartas que tienes. ¿Son buenas o no? ¿Cómo lo ves?
13: Sí, sí, sí, sí, va bien, va bien.
9: ¿Las puedo decir en voz alta?
13: Sí.
9: ¿Las puedo decir yo en voz alta?
13: Esta, esta.
9: Esa. Acabas de tirar el caballo, ¿no?
13: Sí,
9: sí. Bueno, continúa la partida. Niames pública, sí. Sandra, perquè n'hi ha gent que està sentadeta, prenseu un refresquet. Com veu la partida, vostè?
14: Home, jo la veig així no prou disputar, però trobo que avui, el Dia Nacional de París, crec que avui es fotran. Avui guanyaran els valencians.
9: Es fotran?
14: Sí, Jo crec que sí. Avui guanyarem els valencians.
9: Tu sempre amb Espanya, no?
14: Amb Espanya.
9: Siga truc, siga futbol.
14: Amb Espanya i amb València. I amb els valencians.
9: Però bueno, que benvinguts siguin els francesos. Sí. Una cosa no lleva l'altra.
14: No, no, benvinguts siguin. Gràcies a ells també tenim un poc de moviment en les platges.
9: Ah, escolta, una cosa, espera. Que sentia jo un poc de jaleo. Què ha passat? Estàveu barallant-vos?
10: Espanya va 4 per davant.
9: 4 ja?
10: 4 per... 4!
9: Però, bueno, que França sempre pot remuntar.
10: No, ja, dit, no. Ja t'ha dit que els 4 coers que tenen davant... Cuidao amb ells. Però tenim... Tenim a l'Enormand i a Cobercí que estan que s'anixen Cucurell i el Pedro Porro.
12: La Port, que és francès.
10: Sí, el que siga de la Port, de francès, a mi que m'importa, tu també. I el Pedro Porro és que te'n fuma un parellatge d'eixir, saps quan va?
5: I el Raya millora encara.
9: I de la Minja Mal, què me diu?
10: La Minja està molt puixet. Però... Igual que jo, tots els espanyols esperem que...
9: Patrick es riu.
11: En paper millor.
10: És francès, què vols?
9: Ja toca posar-te el dit a la llaga.
10: Sí, tu has dit que anaren tranquils, jo trobo que la taula i les botelles van allà enfront.
9: Escolteu una cosa, que abans, a veure si tinc prou mans, abans ha sonat un himne, però falta uno. I m'han dit, Martí... M'han dit un xic que li diuen Josep i que està jugant amb tu, representant a Espanya, en

0: Hoy por hoy Gandía. Sandra Albert.
1: 1:15 de la vesprada. Saben que un dels temes del dia és el Mundial, però a banda d'això hi ha altres notícies, així és que, Enrique Bodí, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Sandra.
1: Estàs treballant en eixes notícies d'actualitat que
2: estem
1: ens conta la jornada.
2: I la primera l'estàs sentint i encara la sentiràs molt més demà, perquè eixa alerta taronja que estava prevista per a Emet passa a Rocho. Atenció. Rocho, fins a 42 graus així en la Safor, que no és poc, o sigui que en previnguts estan. I fins fa poc, i anem ja en altres qüestions, qualsevol compareixença del aleshores expresident Carlos Mazón tenia este so. L'actual president Juanfran Pérez Llorca, quasi 8 mesos després de ser investit com a cap del Consell, encara no ha trobat temps per acudir a la nostra comarca. Amb este panorama, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha enviat una carta oficial al president de la Generalitat en la qual, lluny d'enfrontaments polítics, estableix 5 prioritats clares. És a dir, cessió dels antics xusgats de Gandia per ampliar així la comissaria de la Policia Nacional, compliment del programa de per executar el centre integrat d'FP, ampliació de les urgències sanitàries i de la UCI de l'Hospital de Gandia, desbloquejar els usos de l'antic Palau de Telecomunicacions, així com una millora de les infraestructures viàries, en especial atenció a la AP7 i també la CB60. Escoltem l'alcalde Prieto.
3: Totes aquestes qüestions no són reivindicacions partidistes, són reivindicacions de ciutat. Tots les podem compartir i tots podem estar d'acord. Però tot el món coincidirà també en que la meva responsabilitat és la primera en este cas, que és la de demanar davant de qui calga i de fer-ho com a alcalde que sóc i com a potestat que tinc en desenvolupament i en exercici de les meues funcions i de les meues responsabilitats, però també en benefici de la cooperació i del treball conjunt per a que la ciutat millore.
2: I la primera resposta, Sandra, per a Prieto, ha arribat en este cas per part del grup municipal popular i no ha sigut res cordial. Asseguren els populars que el socialista no té credibilitat per a parlar de pactes, i més quan porta un any ignorant a l'oposició i la seva petició d'abordar propostes de pactes de ciutat. El coportaveu popular David Ronda ha assenyalat que si escriu al president de la Generalitat que envia també una carta a Pedro Sánchez per exigir les infraestructures que el govern d'Espanya continua, diu, negant a Gandia.
4: El alcalde socialista Prieto pretende salir ahora como el gran defensor del diálogo, de los pactos, de la lealtad institucional, pero su propia forma de gobernar le deja en evidencia. Lleva un año ignorando 5 propuestas de pacto de ciudad presentadas con el Grupo Municipal Popular y más de un año evitando sentarse con el portavoz Víctor Soler. Por tanto, el señor Prieto, ¿con qué credibilidad exige diálogo a otras administraciones? ¿Dónde estaba Prieto mientras Gandía seguía esperando el tren de la costa? ¿Dónde estaba ante los problemas de cercanías? ¿La Nacional 332? ¿El acceso norte a la playa?
1: Quines altres qüestions ens contes més d'actualitat?
2: Anem a temes més cordials, Sandra. En este cas, de culturals, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia ha donat a conèixer els Premis Literaris Ciutat de Gandia, un certamen que, com saps, té una llarga tradició en la qual ha participat durant tots aquests anys autors d'una gran talla. Discreta solitud, de Vicent Enric Belda, ha sigut l'obra guanyadora del 48è Premi Joan Martorell de Narrativa, mentre que El País Natal, de Josep Maria Folquet, s'ha alçat amb el 60è quart premi a Ausses Mar de Poesia. Balbina Cendres, la regidora de Cultura de Gandia.
5: Pense que és molt rellevant perquè anunciem els Premis Literaris Ciutat de Gandia, que com sabeu ja tenen una llarguíssima trajectòria. Uns premis que habitualment s'anunciaven, perquè com sabeu la gala dels Premis Literaris serà en novembre dins del programa de Tardor Literària, però des de ja fa un temps l'anunci el fem en juliol. Vam estar treballant amb ells per a que els llibres, quan vinguin els premis o quan estiguem entregant els premis, es faci la entrega, els llibres ja es puguen vendre.
1: 48è i 64. O sigui, ahí està la història d'aquests premis.
2: És difícil dir-ho, eh? I en Crònica de Tribunals, Sandra, anem a eixos ressons d'aquest succés que mantenien suspens per unes hores a tota la Safor, la bebè sostreta per el seu propi pare de l'Hospital de Gandia, i és que tant el progenitor com ara la mare i la germana major han passat a disposició judicial, mentre que també hem conegut que es produïa una quarta detenció, en aquest cas una altra germana menor de 17 anys que ha quedat finalment en llibertat.
1: Més assumptes, Enric.
2: Sí, en este cas ens anem una miqueta lluny. Una miqueta més lluny, perquè sàpiguen que, a més, que el Gandia Lab ha aconseguit el tercer lloc del món en el Campionat Internacional de Robòtica en Sydney. L'equip Gandia ha obtingut el bronze mundial en Austràlia, en aquesta categoria del projecte d'innovació.
1: O sigui, estaran contents, però a quina hora serà en Sydney?
2: Ui, això me pilles.
1: Una i 13, sí, no ho sé. Espera, anem a preguntar-li Víctor Rodrigo, bona vesprada, o bona nit, o bon dia.
6: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: O sigui, que quina hora és allí ara?
6: Són les 9 i quart.
1: Les 9 i quart. Víctor, és el coordinador d'este equip, que estareu contents i contentes?
6: Sí, molt contents. La veritat és que estem molt contents.
1: Campionat Internacional de Robòtica, o sigui, quin títol, eixe bronze que teniu, amb quin títol se'n veniu així a Gandia?
6: Pues, és el bronze en el projecte d'innovació, és un projecte que va fer en una xarxa social per a fomentar el que és l'intercanvi de formació entre professionals i aficionats de l'arqueologia, i el presentarem així a Sydney, i el mèrit principal és que els xiquets tingueren que defensar el projecte amb anglès. Davant d'un jurat van ser 5 minuts de presentació, 5 minuts més de preguntes, després presentació de disseny de robot i 5 minuts més de preguntes, i tot en anglès. I així i tot van aconseguir el tercer lloc.
2: Quina edat tenien els xiquets, Víctor?
6: Sí que es tenen des de 10 a fins a 15 anys.
1: En anglès.
2: I com ho han fet? Com ho han fet? S'han de fer bé o què?
6: En anglès. Molt bé. La veritat és que molt bé. La presentació... Nosaltres, els pares i entrenadors, no poguérem entrar. Estigueren els xiquets sols davant el jurat i ho veiem des de fora, però per les cares que feia el tribunal de sorprès i les felicitacions que ens donaren, sabien que ho havien fet superbé.
2: Mm-hmm. I n'hi havia molt de nivell, Víctor. Víctor?
6: Hola. Sí.
2: Dic que si n'hi havia molt de nivell en el campionat.
6: Moltíssim. La veritat és que hi havia moltíssim de nivell. Hi havia equips de tot el món, Brasil, d'ací d'Austràlia, n'hi havia diversos. Eren de 25 països de tot el món. Eren equips campions de les seues fases de cada país, i la veritat és que el nivell era altíssim. Quan arribarem ens va xocar molt el nivell que hi havia.
1: O sigui que més d'una vintena de participants de països, i a Gandia se'n ve el bronze.
6: No, de participants, i eren 55 equips.
1: 55
6: però de
1: equips.
6: 25 països diferents foren al final.
1: Mare meva, o sigui que estareu... Com esteu? Abans de dir-ho jo.
6: Pues, emocionats. Ara mateix ens pilleu en una reunió entre cometes, que estos xiquets no descansen i estem preparant el projecte d'innovació de l'any passat.
1: Estens ahí, Víctor?
6: L'any que ve, sí.
1: Ai, doncs fica l'altaveu i us escoltem.
6: Sí, està escoltant.
1: A veure què ens diuen els guanyadors i ser bronze mundial. Com esteu? Molt bé, molt bé. Estan molt contents. I ara en anglès. Molt bé, que es note que sabeu defendre's ahí.
6: Xerrant del que anem a fer l'any que ve, i ara anem a fer un Grand Prix tots de Mario Kart, i bé, disfrutant de l'últim dia a Sydney, que ja demà ja tornem.
1: Doncs ara acabar de descansar, però fem una cosa, un dia hem d'anar a visitar-vos a les vostres instal·lacions, a conèixer com treballeu.
6: Cap problema, esteu convidats, ja ho sabeu.
1: Doncs anirem. Moltíssimes gràcies i enhorabona a tot l'equip.
6: Molt bé, moltes gràcies.
1: Ara a descansar una miqueta, ja ho hem sabut, Enrique, que és de nit, o sigui que o hauran sopat o ja aniran cap a...
2: Esperem que sí, a aquestes hores.
1: I acabem amb alguna notícia,
2: sí,
1: més?
2: Sí, una qüestió, també estan d'enhorabona, a banda d'esta delegació que tenim a l'altra part del món, a Austràlia, estan d'enhorabona al Grau de Gandia, perquè els guanyadors de l'últim sorteig de l'Eurojackpot de la 11, un segon premi, en aquest cas, ha caigut al Grau de Gandia, en total 535.000 euros, que repartia el venedor Iñaki Bertó, del Grau de Gandía.
1: O sea que estarán también contentos o que...
2: no sabem.
1: La persona agraciada, però el venedor Iñaki Bertó segur que està
2: segur,
1: molt content
2: desvanit.
1: Repartint. Moltíssimes gràcies,
2: vinga,
1: Enrique.
2: Pesarà.
7: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
8: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en sapor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
9: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo. Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
10: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
11: Sin dudar, Nissan Almenar.
12: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
13: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá, ¿por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
14: Di que sí a la Comforterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
15: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.

Sona esta cançó perquè estàvem intentant contactar amb els companys del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja de Gandia, a la Platja Nord. Estaran ocupats, però sabem que en estos moments també hi ha bandera groga, igual que ahir, així que molta precaució a l'hora de banyar-se avui en la mar. Ja saben, seguir sempre els consells dels socorristes, molt de coneixement a la voreta de la mar. Així és que a gaudir de la platja, però amb coneixement.

0: I de la platja ens n'anem a la muntanya o al terme forestal. Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Ens n'anem així perquè l'Ajuntament ha publicat recentment un pla d'autoprotecció de la Llacuna, una zona primer, contents que és una zona forestal, i per què volen protegir-la?
1: És una zona forestal on hi ha moltes vivendes, hi ha sobre unes 400 vivendes, i veient el que està passant en altres llocs d'Espanya, desgraciadament, vam pensar que seria bona idea, perquè el pla d'autoprotecció de la Llacuna no és un pla nou, és un pla que està des de 2020 o 2021 redactat. Val. Però vam pensar que era un bon moment per a publicar-lo, perquè el pla està en l'Ajuntament i està accessible a qualsevol persona, però vam pensar que seria interessant publicar-lo en xarxes per a que tot el món el tingui al seu abast i pugui pegar-li una miradeta, sobretot les persones que tenen vivendes, que estiuen allí en la zona de la Llacuna o que viuen tot l'any. Hi ha molta gent que viu tot l'any ja en el paratge.
0: Clar, vostè ho ha comentat, recentment tenim un incendi, un cas en el de Los Gallardos en Almeria, però al llarg dels anys han sigut molts els incendis que s'han succeït en el territori, inclús en la comarca. I esta zona que comenta que hi ha vivendes i també zona forestal, té un risc més incrementat d'incendi?
1: Té un risc important d'incendi perquè hi ha moltes parcel·les que no estan com deurien estar. Villalonga, pràcticament tot el terme, són parcel·les de privades i hi ha molta gent, sobretot els que tenen parcel·les en la muntanya o parcel·les forestals, que no es preocupen per netejar les seves parcel·les. Aleshores, tota la zona forestal del nostre terme està en risc d'incendi. Ja vam tindre un susto gran el 2023 quan va haver l'incendi a Montitxelvo, que va baixar fins Villalonga per la Cuta i va estar a punt de travessar el riu, el que haurà sigut una desgràcia i que probablement haguera arribat a aquesta zona si haguera travessat el riu. I per supost que hi ha risc d'incendi. S'han fet moltes tasques últimament per a previndre aquest risc d'incendi. Hem invertit pràcticament la majoria de subvencions que ens han arribat per a netejar forestals s'han invertit en la Llacuna. S'ha fet una faixa perimetral important també des del Consorci de Bombers mitjançant la Diputació de València, cosa que agraïm moltíssim, també de 180.000 metres quadrats.
0: I de fet, des de la...
1: No...
0: Sí, disculpe.
1: Sí, vull dir que això no és un... S'han posat moltes mesures per previndre aquests incendis forestals o protegir-nos en cas de que arribaren. Però no està de més que la gent li pegui una mira, perquè el pla d'autoprotecció el que explica, entre altres coses, és com has de tindre la teva parcel·la en cas de que la tingues, si tens una vivenda, com la pots protegir fent tu la teva pròpia faixa perimetral al voltant de la casa. Com han de ser els torraors que té la gent o els paelleros que té la gent, quines característiques han de tindre i, sobretot, en el cas de que hi haguera un incendi, pues, les vies de fugida, les vies d'evacuació, depèn d'on vinga l'incendi o de quines característiques siga.
0: Sí, de fet, anava a comentar abans en totes aquestes actuacions que comentava que des de l'Ajuntament, des de fa mesos, estan realitzant fins i tot inspeccions a aquestes parcel·les per comprovar que estan ben netes.
1: Clar, des de l'Ajuntament és complicat, perquè el terme municipal és molt gran, hi ha moltes parcel·les i no tenim mitjans tècnics ni econòmics per poder arribar a totes aquestes parcel·les. Però sí que estem en les zones més perilloses, diríem, revisant i supervisant i procurant, avisant els veïns, hem fet diverses reunions, explicant-los també que poden tallar pins i que s'han portat inclús empreses que podrien utilitzar la fusta d'aixòs pins per a que no els deixi tancar la netejar les parcel·les, etc. Estem fent una tasca, sobretot, pedagògica des de l'Ajuntament per tal d'explicar-li als veïns que han de tindre les seues parcel·les netes, perquè això és prevenció i és per el benestar de totes les persones que tenen vivendes allí,
0: i clar,
1: i la seguretat.
0: I clar, alcalde, comentava que des de 2020 estava elaborat este pla. El nou que publiquen ara per xarxes incorpora alguna novetat? És el mateix?
1: No, és el mateix. Segurament es revisarà en breu, perquè pràcticament totes les actuacions que s'han dut a terme estan contemplades dins d'aquest pla, les actuacions que hem dut a terme des de l'Ajuntament de neteja de faixes perimetrals, etc., i haurà d'actualitzar-se. Però no està de més que la gent el conega, perquè conté coses molt interessants.
0: Clar, des de 2020 publicat fins a les hores té coneixement de que el veïnat és conscient de que existeix este pla?
1: El veïnat és conscient perquè, ja li dic, hem organitzat diverses reunions amb els veïns i veïnes de la Llacuna per a donar a conèixer aquest pla i per a donar-los instruccions sobre com han de mantenir les seves parcel·les, sobretot.
0: O sea que...
1: I amb això pues, el que pretenem és que arribi a la resta de gent que no el coneix. Ho arribarà a tots.
0: Clar, que està extès i que amb aquesta difusió per xarxes socials puga arribar a tot aquest veïnat. Parlava de una trentena de vivendes, no?, en tot aquest terme.
1: No, més de 400 vivendes.
0: Més de 400. Més de 400 vivendes sí, envoltades. Sí. Podríem dir que la Llacuna és un poc un polvorí, no?, davant d'un incendi forestal.
1: Sí, clar, està envoltada de molta massa forestal. Ja li dic que també hem pres mesures. Perquè la faixa perimetral que es va fer fa 7 mesos, que va estar el Consorci Bomber treballant durant diversos mesos allí, és una protecció important, però no està de més que la gent siga conscient de que ha de mantenir les seves parcel·les netes, que des de l'Ajuntament no podem abastir, no podem tindre tota la muntanya neta, precisament perquè la majoria són parcel·les privades i nosaltres no podem accedir.
0: Una forma de que tot el món puga ajudar a que davant d'un incendi que pot produir-se tota aquesta zona estiga protegida i els danys siguin els menys possibles.
1: I sobretot Sánchez, informació sobre vies d'evacuació i com han d'actuar en cas de que es produirà un incendi.
0: Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Parlaven precisament de la importància que té la implicació de la ciutadania en la vida pública. I això precisament és el que volen també a Beniarjó. Fernando Sellens, regidor de Participació Ciutadana, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada a tots i a totes.
0: Han elaborat recentment, per unanimitat, un nou reglament de participació ciutadana.
1: Exactament. El passat plenari vam aprovar per unanimitat un reglament que podríem dir que aquest reglament és un reglament marc que regula d'alguna manera les relacions entre la ciutadania i, en aquest cas, pues, l'Ajuntament de Beniarjó.
0: I què és el que volen amb aquest reglament? Quin és el seu objectiu?
1: Bueno, l'objectiu és clar. L'objectiu és facilitar la comunicació entre l'Ajuntament i el veïnat. Promoure d'alguna manera una cultura democràtica, pues, això, un poc més oberta, més moderna i, sobretot, participativa. Està clar que això és una ferramenta. És una ferramenta que clarament ens diu quins són els drets i quins són els canals per a que els ciutadans i les ciutadanes, pues, puguin traslladar això, les seues propostes, els seus suggeriments, les iniciatives també, sobretot de les associacions del poble.
0: O sigui, que és una manera en què de donar-li veu, no?, a la ciutadania.
1: Sí. Sí, és una manera de donar veu i donar també transparència de cara a les institucions i això, pues, promoure la participació també, sobretot en aquest cas, de les associacions locals, perquè també hem elaborat un registre municipal d'associacions per a que tinguin, aquestes associacions puguin tindre més recursos i més espais municipals en igual de condicions i que estigui pues, tot reglamentat, clar.
0: I com es portarà a terme això? A través de quines eines? Com la ciutadania podrà dir els seus suggeriments?
1: Pues n'hi haurà bústies de suggerències, estan també els pressupostos participatius on la gent podrà decidir d'alguna manera en què invertir una part del pressupost que l'Ajuntament destina. També n'hi ha uns consells sectorials, com també és el Consell de la Infància i Adolescència de Beniarjó, i a través d'altres consells, pues, la gent podrà fer les seues suggerències i les iniciatives.
0: I com a regidor de Participació Ciutadana parlava d'aixòs pressupostos participatius també. Com valora fins ara eixa participació?
1: Bueno, pues la veritat és que aquest reglament d'alguna manera també consolida el que són els pressupostos participatius. Portem ja fa cinc edicions, enguany seria la sexta. Fins ara, pues, han sigut uns pressupostos amb molt d'èxit. Per això estem continuant. L'any passat no vam poder rebre la subvenció de la Generalitat ni de Diputació, però així i tot, en recursos propis, pues, vam poder tirar endavant la cinquena edició. Enguany esperem que mos donen alguna ajuda per part de la Diputació o de la Generalitat, que ja l'hem sol·licitada, i puguem dur a terme la sexta edició, perquè ja el dic, sempre han sigut un èxit. Hem millorat moltes infraestructures del poble i aquesta és la idea, continuar millorant.
0: I és èxit també que aquest reglament s'hagi aprovat per unanimitat per tots els partits polítics?
1: Sí, està clar que això era un tema que jo tenia molt, molt personal, en el sentit de que volia que fer partícipe a la resta de la corporació, tant al Partit Popular com al Partit Compromís, que estan en l'oposició. Entonces, ens vam assentar en ells, vam arribar, tinc que donar també les gràcies de que ells també sempre van mantindre una bona predisposició per a poder aprovar aquest reglament i formar aquest consens, i vam tindre unes reunions, ho vam elaborar, vam mirar el millor per al poble i així I així va ser i ho vam aprovar per unanimitat.
0: I, regidor, canviem de tema, però ens quedem a Beniarjó per parlar d'aquesta campanya gratuïta que han iniciat des de l'Ajuntament, també per ajudar als agricultors a previndre danys per una plaga. Quina plaga?
1: Sí, efectivament. Hem posat en marxa des d'ahir dilluns, hem posat en marxa una campanya de repartiment de trampes per a la mosca mediterrània. I bueno, tots sabem que els camps estan molt castigats, els llauradors estan molt pressionats, tant per les qüestions fitosanitàries, que pareix que no són igual per a tots, els mercats internacionals que cada vegada es ofeguen més, són moltes les qüestions que afavoreixen l'abandó dels camps. Per tant, tot el que puga fer l'Ajuntament, un Ajuntament com Beniarjó, per ajudar en algo positiu als llauradors i llauradores, pues benvingut siga. Lo que hem fet és pues replegarem totes les sol·licituds de tots els propietaris que tinguin parcel·les en el que és el terme de Beniarjó i farem una repartició de 4 trampes per fanecada.
0: I en aquest cas, com a regidor d'Agricultura també, quan es repartirà, com funciona aquesta campanya?
1: Pues ara n'hi ha un termini, ahir va començar el termini, que són 15 dies, i una vegada finalitzi el termini replegarem totes les sol·licituds, veurem les trampes que ens fan falta i a partir d'ahir pues, tornarem a cridar als que han fet les sol·licituds i farem el repartiment de les trampes.
0: I, per exemple, este assumpte és d'un d'aixòs casos que quan s'aprova el nou reglament de participació ciutadana es podria traslladar, no?, a l'Ajuntament.
1: Sí, d'alguna manera es podria traslladar també a l'Ajuntament, clar, tot el que siga millorar, ja ho dic, l'objectiu sempre és facilitar la comunicació entre l'Ajuntament i el veïnat, entonces tot el que vagi per aquest camí, pues benvingut siga.
0: Fernando Seyens, creu que amb este repartiment de les trampes i el control de la mosca mediterrània es pot controlar un poc la situació, és una plaga controlable, no?
1: N'hi ha que aclarir una cosa, a veure, sí, és controlable, la plaga és controlable, està clar, però és més que res també una ajuda que dona l'Ajuntament per lluitar contra aquesta plaga. Però també hem de dir que, a veure, l'Ajuntament no té unes competències reals per a combatre plagues o per a favorir més el que és l'agricultura. Les competències reals les tenen pues, la comunitat, el govern central i sobretot la comunitat europea, que és d'on venen les lleis que regeixen l'agricultura. Ells són els que tindrien que, d'alguna manera, pues, fer unes campanyes més extenses per combatre aquest tipus de plagues, en aquest cas.
0: L'Ajuntament, en aquest cas, sí que...
1: L'Ajuntament, pues, en aquest cas, poques competències té i poques, econòmicament, poques coses poden fer. Però, bueno, el que puguem fer i estigui de la mà de l'Ajuntament, pues, ho farem sempre.
0: Fernando Seyens, regidor de Participació Ciutadana i d'Agricultura de Beniarjó. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, una salutació. Adéu.

0: Xicotet homenatge a Bonnie Tyler, que ens va deixar la setmana passada, però aprofitem una de les paraules d'esta cançó, Eclipsi. Perquè el nostre company, Daniel Ardit, després d'estar a piles amb aquest campionat de truc entre Espanya i França, se n'ha anat cap al Miserà. Perquè alguna cosa ens ha de contar sobre l'eclipsi de, del pròxim mes. Dani, endavant.
1: Maria José, obri, que sóc Pau.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Les ulleres per a l'eclipsi solar, les vostres.
2: Moltes gràcies, molt bona idea. La veritat que s'ha sigut, perquè, clar, la gent que no, a lo millor no ho sap, si ho mira sense so, se pot perjudicar molt la vista.
1: Estem acompanyant a l'alcalde d'Almiserà, Pau Canet, repartint les ulleres de sol per a disfrutar d'aquest dia de l'eclipsi solar. Pau, el que diu Maria José té tota la, la raó. Cal protegir-se perquè poden haver conseqüències negatives, fer-se mal als ulls, no?
3: Sí, bon dia. Efectivament, pues, igual que quan som menudets, mos diuen, ja no n'hi ha que mirar directament al sol, durant un eclipsi solar tampoc n'hi ha que portar la protecció adequada, que són aquest tipus de ulleres, perquè encara que nosaltres no ho notem, i tu dius, pues, estic mirant al sol i no em molesta. El sol va fent el seu efecte per darrere i va a poc a poc danyant l'ull. De fet, es veu que en tot el món, sempre que hi ha un eclipsi solar, després augmenta el número de persones que tenen que anar a urgències i als hospitals per problemes en la vista. Entonces, és molt important protegir-se bé.
1: Ese suposa que és una de les raons per les quals com va sorgir la iniciativa, com va tindre la idea?
3: I bueno, pues sabreu, jo em dediqué a això també professionalment i ja en el mes d'abril pues vam fer una xerrada per explicar al poble que era un eclipsi, com el podíem veure, des d'on el podíem veure. I ara que hem tingut l'oportunitat de poder repartir aquestes ulleres, perquè les hem pogut aconseguir mitjançant la farmàcia d'ací del poble, pues estem repartint-les i vaig jo repartint-les i explicant-los a la gent com ho tenen que gastar per a després evitar problemes en la vista.
1: Maria José, jo no sé si tens alguna pregunta per a l'alcalde, ja que el tenim ací a ta casa.
2: Pues jo li preguntaria des d'ací, des del poble, on podrien tindre un punt per poder veure més... que se vegera l'eclipsi.
3: Pues, mireu, des d'ací, des del poble, no va ser possible perquè la muntanya mos ho taparà. Ja n'hi ha que anar on està Berni Prens, d'ahir per a dalt, perquè ja tens l'oest despejat i pots veure el sol. Si no, des de dalt de la muntanya, sempre que pugues veure l'oest i estiga despejat i pugues veure el sol, es podrà veure. Encara que jo recomane que es vagi de Cullera per amunt, perquè de Cullera per amunt és total, que vol dir que de dia passa a ser de nit i és realment lo xulo de veure, que és de dia, de repente es fa de nit, baixa la temperatura i al cap d'un minut torna a fer-se de dia i es torna a veure. I es veu el sol també totalment tapat i és un espectacle digne de veure.
1: Maria José, l'alcalde diu un espectacle digne de veure. Jo no sé si algun tipus d'eclipsi s'ha vist vostè en sa vida.
2: Pues no, jo no n'he vist, n'hi ha hagut, clar, però no, jo no he tingut...
1: No està pendent.
2: No està pendent d'anar a veure-ho, però té que ser una cosa molt bonica de veure, és que té que ser, això serà...
1: Este no se'l perd.
2: Este no me'l perd.
1: En les bones ulleres.
2: En les bones ulleres, sobretot, perquè, clar... Pels xiquets, per tot, això té que ser una cosa gran. Ja van donar la xarxa que estava dient Pau en el... sí. I allò va ser meravellós. Era ja com si ho hagués viscut i conforme ho van explicar ell i les dues companyes que van vindre, va ser de veres molt bé i va tindre èxit molt.
1: Pau, ha dit Maria José, per a xiquets, perquè crec que n'hi ha dos models diferents o no?
3: Sí, tenim dos models d'ulleres, tenim per a xiquets i després per a adults. Entonces, també les de xiquets són un poc més menudes perquè se ho puguen aguantar bé i pues, tenim unes quantes de cada i estem repartint, la gent va venir a l'Ajuntament a demanar-les i quan han vingut en algun moment no han pogut estar, pues, l'han deixat apuntar, però ara jo passe, es ho repartís i es ho explica ben explicat des d'on es pot veure i perquè puguen disfrutar-ho al màxim, ja que fins a 300 anys no tornarem a tindre un eclipsi total que passe per ací, en què venia un que passa pel sud de la península però no per ací, doncs hi ha que aprofitar l'ocasió.
1: 300 anys?
3: Aproximadament 300 anys, perquè es pot calcular des de quan han passat els eclipsis a quan passen ara, sabent les posicions de la Terra, el Sol i la Lluna, es pot calcular, sí que conforme s'acosta el dia afines un poc més, però sí que en general per quina zona del planeta passa es pot calcular perfectament.
1: Maria José, una raó de pes per no perdre-se este, que ha estat així 300 anys, així, així no estem.
2: D'ací 300 anys tots calvos. La veritat que no, no mos ho puguem perdre.
1: Bueno, i a més ve que en la part, de, en el reverso de les ulleres, s'explica un poc els passos, les fases d'aquest eclipsi, no?
3: Sí, clar, el cas... Podeu veure, sí. Estos són realment els tres tipus d'eclipsis que n'hi ha. El que anem a tindre nosaltres, en este cas, serà un total de cullera pa cada alt. En el cas del Miserà, es veurà parcial. Sí. L'any que ve ne tenim un total, que es veurà al sud de la península, que des d'ací es veurà parcial també. I d'ací dos anys ne tenim un anular, que és en este cas en què la lluna no tapa totalment el sol i es veu com un anell.
1: Quantes cases porta? Perquè continua el repartiment gratuït, no?
3: Pues porta, alguns els ha pogut repartir perquè han vingut a l'Ajuntament i altres pues porta de les que n'hi havien, ja n'hi ha 49 vivendes apuntades i estic ara passant, les tinc ja organitzades i vaig casa per casa repartint i fent l'explicació a tots.
1: Ah, fantàstic. Gafes certificades en Europa, importantíssim, perquè estem parlant de la salut.
3: És, mireu, és molt important que les ulleres d'eclipsi es veja este número d'ací de certificació.
1: El ISO.
3: El ISO 123-12-2, que és molt fàcil de recordar, i això és important. Això és el que realment són les ulleres bones per a veure l'eclipsi. I, per suposat, ni radiografies, ni caretes de soldador, ni totes aquestes coses que tradicionalment se mos han dit, tot això no serveix. Bloqueja part de la radiació, però el pot fer igualment mal als ulls.
1: Però farem molt de cas, Maria José, perquè ens ho diu l'alcalde, que és investigador de física especialitzat en astronomia i astrofísica i està doctorant en astronomia, astrofísica i cosmologia. Són paraules majors.
2: Ell, més que...
1: més que tu i jo junts.
2: Ja ho crec. Li farem cas.
1: Perfecte. Alcalde, moltíssimes gràcies. De... No li llevem més temps perquè abans de dinar vol repartir algunes ulleres més i disfrutem d'aquest 15 d'agost. És, no?
3: És 12 d'agost, comença aproximadament a les 7 de la vesprada, crec recordar, estic dient de memòria, i el moment de la totalitat, que és quan de dia es fa de nit, és aproximadament a les 8:30 de la vespre.
1: Fantàstic. Doncs bé, moltes gràcies, i a disfrutar-ho, per cert, un poble tranquil·líssim, així per a descansar, és perfecte.
3: Home, ja, això ja ho diguem, com poble com este, que hem de dir moratros, no? Però poble com este, no n'hi ha.
1: Així és, Maria, us està pegant cabotades.
2: Molt tranquil·let, molt net, és una meravella.
1: Bona gent.
2: I bona gent, sobretot, tots a una, quan passa algo, és la veritat.
1: Però, vos deixem. Gràcies. Gràcies. Alcalde, gràcies, Maria José. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: La veritat... que imaginen que els toca la porta de casa i és l'alcalde portant-los unes ulleres per a veure l'eclipsi. Coses que soles poden passar al Miserà. Així és que gràcies, Dani, també per portar-nos aquesta història.

0: Sona esta cançó i només pot voler dir una cosa, i és l'agenda cultural. Ja sabem que esta vesprada, esta nit sobretot, tenim ja alguna cita esportiva important, però per si de cas també tenim altres propostes, com per exemple Jocs a la Mar per als més menuts i menudes de casa, serà a les 10:30 hores i fins a les 21:30 hores en la platja de Gandia, en l'escenari 2, en el carrer Illes Balears, també en l'escenari 3, en el carrer Galícia, i en l'escenari 4 en el carrer Aragó. I ja que estem parlant de la platja, també es podrà aprofitar després d'aixòs jocs per a gaudir del partit en la pantalla gegant que instal·larà l'Ajuntament de Gandia en l'escenari 3 en el carrer Galícia. I saben que també així a la ciutat també hi haurà pantalla gegant, serà en la plaça de l'Exèrcit Espanyol, en el Jardinet. Però a banda, hi ha gent... Sí, hi ha gent que no li agrada el futbol i això ho hem d'admetre, tot i que n'hi ha molta gent avui que té aquesta emoció, però també tenim altres propostes. Estela Pellicer, directora del Palau Ducal. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Sí. Tenim una visita nocturna per a gaudir del Palau Ducal esta vesprada.
1: Sí, els dimarts i divendres de juliol, agost i setembre, al Palau Ducal, com ja venim fent des de fa molt de temps, tenim les visites nocturnes. Les visites nocturnes ja s'ha convertit en un clàssic de les visites especials que fem a l'estiu. I no només té d'especial l'horari, que les comencem a les 8:30 i solen acabar sobre 9:30-10, sinó que és una oportunitat per a aquelles persones que a lo millor ja coneixen el Palau i volen saber-ne un poquet més, o que són uns apassionats de la història, que volen conèixer un poc els racons més amagats del Palau, perquè és una visita ampliada. És a dir, que no solament vegem la planta noble, que és el que visitem normalment, sinó que vegem espais que normalment estan tancats al públic i l'única cosa de veure-los és la visita nocturna.
0: Espais com per exemple?
1: Com per exemple passem al pati de Canyes, que és l'altre pati del Palau, i baixem a l'Aljub, la cisterna.
0: S'estarà bé allò.
1: Sí, allà és on millor s'està. Allà és ara mateix on millor s'està, a l'Aljub. Després també passem a veure l'armeria. També vegem i visitem l'església i la capella de la Comunió, que construïren ja en època dels jesuïtes, i un dels espais també més fascinants, que és l'antiga presó.
0: Que això és una única oportunitat en aquestes visites nocturnes.
1: Exacte.
0: De normal no es veu. Que fas ahí un poquet eixa ambientació, no?, de nit, la presó.
1: Sí.
0: Que per a poder assistir, com podem fer-ho?
1: Pues a través de la web www.palauducal.com es poden adquirir les entrades. Ahí estan disponibles totes les entrades per a tot l'estiu. I, bueno, i també presencialment allí en el... Acabo de revisar que encara queda aforament, és a dir que a la taquilla del Palau esta vesprada mateixa poden adquirir les entrades. Però només per apuntar, les visites són en castellà, val? Però els divendres, els dimarts són en castellà, però els divendres les fem en castellà i també en valencià.
0: Sessió doble, també. Però a banda d'aquestes visites, també tenim molta programació al llarg de l'estiu, com per exemple el Barroc i Vermut.
1: Sí, Barroc i Vermut és una activitat nova, bueno, és una versió d'una activitat que ja fèiem, que era el Palau a la Fresca, en la que fèiem una visita guiada i acabem la terrassa per a fer-nos un vermut. Enguany hem volgut profunditzar un poc més en el tema del barroc, en l'època del barroc, val? Com vivim la gent en el segle, a finals del 17, principis del 18, i veuré dos exemples espectaculars més a fons que del barroc de Gandia, que és el Saló d'Àguiles i sobretot la Galeria Daurada.
0: Un espectacle.
1: I s'acaba allà en la terrassa, les visites barroc i vermut comencem este dijous, dia 16 de juliol, també tenim 30 de juliol, el 13 el 27 d'agost i el 3 i 10 de setembre a les 8 de la vespre.
0: I també el vermut, no?
1: Exacte, s'acaba en la terrassa en un vermut fresquet acompanyat d'una tapa.
0: O sigui, ja que parlem de vermut, parlem també del tast de la duquesa.
1: Sí, el tast de la duquesa també és un altre clàssic, com les visites nocturnes dels estius del Palau. Ja vam fer el primer tast fa un parell de setmanes, ara el dia 20 de juliol a les 9 tenim el següent, és a dir, el dilluns que ve, I res, és un sopar que es fa en el Pati d'Armes, que és un gust estar allí sopant, en la que s'ofereixen 5 plats que mariden 5 cerveses artesanes. Val? Els responsables de cuinar són Rubén, del restaurant Vins i Més, i el de cerveses és el Llupol Craft Bar.
0: O sigui, que estarà el tas de la duquesa,
1: sí,
0: espectacular.
1: Encara queden entrades, és a dir, que també es poden adquirir a través del web, www.palauducal.com.
0: Però a banda també tenen, és més menuts, una activitat de la cavalleria del Ducat.
1: Sí, la cavalleria del Ducat és una activitat que van començar l'estiu passat, que va funcionar prou bé, i és una activitat infantil en la que posem a prova un poc els més menuts i menudes, no? Fent-los una sèrie de proves a veure si són aptes per a formar part de la cavalleria del Ducat. Si superen les proves, pues es convertiran en cavallers o guerreres del Palau Ducal, per a defendre els ducs.
0: S'està creant així l'exèrcit del Ducs a Gandia, des del, sí, Palau Ducal. Això, i a banda, això són activitats més puntuals, però a banda, cada dimecres de juliol i agost, el Palau Audiovisual.
1: Exacte, el Palau Audiovisual, que també és una oportunitat de gaudir del cine d'autor, com bé han fet durant al llarg de l'hivern en el Cinepot, pues ara cine d'autor a la fresca, com un cine d'estiu, tots els dimecres de juliol i agost a les 10 de la nit al Pati d'Armes del Palau Ducal.
0: Això, a banda de totes les visites que realitzen cada dia, visites guiades, visites amb audioguia, o sigui que l'estiu amb molta activitat.
1: Sí, sempre intentem tindre molta activitat en estiu i molt variada, perquè és de veres que en època estival ve molt tipus de públic i ens intentem adaptar amb activitats atractives per a poder atraure aquests visitants que estan, aquests turistes que estan en Gandia.
0: Visitants que estan anant a visitar el Palau Ducal, com hem dit, esta nit, esta vesprada, poden anar perquè hi haurà moltes pantalles gegants, però també tenim molta cultura, si a Gandia, molta història.